0: mes amb una sessió exclusiva de DJ Amable. Primer festival Arrels Sonores. Aconseguís la teva entrada a intromúsica.com.
1: Radio Elda. Cadena SER.